0: más de 41 años a tu lado en la Comunidad Valenciana.
1: Te esperamos en Avinguda dels Drets Humans de Alcira, junto a la Clínica Tecma. GP Auto Inter Setavenses. Evolucionamos contigo.
2: ¿Sabies que reciclant ajudes a protegir el nostre territori? Cada volta que separes els residus, ajudes a estalviar recursos naturals, contribuint a la protecció del nostre medi ambient. Així que recorda reciclar correctament. Els brics, llaunes i altres envasos van al contenidor groc, el paper i el cartó al blau, el vidre al verd i les restes de menjar al marró. Juntes i junts, reduïm l'empremta dels nostres residus. Consorci Ribera i Valldigna.
3: Reviu l'època romana en el seu màxim esplendor. El dissabte 10 d'octubre, viatge 2.000 anys enrere amb la 6a Fira Lènova Romana Terra Juniana. Mercat Iberoromà, recreacions històriques, lluites de gladiadors, rituals, teatre, música, gastronomia, artesania i productes locals, visites guiades, tren turístic i molt més. Dissabte 10 d'octubre, vine a Terra Juniana, a la Fira Lènova Romana, Ajuntament de Lènova.
4: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
5: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
4: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Concesionario oficial en Alcira, Xàtiva y Alcoy, GP Auto Inter Setavenses. Evolucionamos contigo.
7: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
8: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: Alcira.
1: No te pierdas el programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 d'octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Begoña Perpiñá y Andrea Agut hacen un recorrido por las actividades programadas, las peculiaridades de esta celebración y las tradiciones más arraigadas. Ya puedes escuchar el programa especial 9 d'octubre en las webs Onda Cero de la Comunidad Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana.
2: Tu saps tot el que pot passar en 30 minuts?
3: A veure.
2: Pots descobrir què és tendència a Onda Trending.
3: Conèixer projectes interessants que estan canviant la nostra comunitat.
2: Estar al dia de tot el que té a veure amb la innovació i la tecnologia.
3: Descobrir històries socials que mereixen ser escoltades.
2: Viatjar per la nostra gastronomia.
3: I descobrir què passa en cada racó de la comunitat.
2: Actualitat, música, entreteniment...
3: I tot el que es mou ací en 30 minuts.
2: Comunitat Valenciana en la Onda.
3: De dilluns a divendres a les 2:30.
2: Amb Begoña Perpinyà.
4: Comunitat Valenciana en la Onda. Onda Cero.
5: Onda Cero La Ribera. 106.0 FM.

0: Onda Cero, La Ribera.
1: Los amantes de la conducción tienen un nuevo punto de encuentro. Cupra Miferauto Alcira abre sus puertas. Un espacio donde descubrir toda la gama Cupra y vivir una experiencia única. El impulso de una nueva generación ha llegado a Alcira. Cupra Miferauto, calle Janot Martorell 27, Alcira. Únete a la tribu. Únete a Cupra Miferauto.
2: Torna la setzena edició de la Fira Alzira Oberta. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, gaudix a Alzira de comerç, tapes i automoció. Tres dies per a comprar, assaborir i descobrir. Vine a Alzira i gaudix de la Fira. Organitza l'Ajuntament d'Alzira amb la col·laboració de l'Associació Empresarial d'Alzira, Unió Esportiva Alzira, Retromòbil i patrocinen Alcicop, Grupo NL, MC Grim Energy, Afidea Clíniques, Fixa, Dive into English, Alcira Bonita, Grupo Rex, Benice Indumentaria Valenciana, Wilson Espectáculos, Gala Animaciones, Toyota Valencia y Autocares Torres.
3: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?
4: Uy, nos lo hemos pasado, ¿no?
5: Que el precio de la gasolina no controle tu vida. Gama híbrida de Ebro desde 1,7 litros a los 100 kilómetros. Desde 19.990 euros y con un año de mantenimiento. Y empieza a pagar en 2027.
6: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més.

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: Bueno, pues Boro Peiró, que también está, como decíamos, en ese corazón de la fiesta en este Nau d'Octubre. Boro, feliz Nau d'Octubre.
2: Igualmente.
1: Feliz día a tots els valencians i valencianes, molt bé, en un programa que hem fet un recorregut per la comunitat valenciana i quedava, pues, veure on estaves tu i què ens podies contar.
2: Jo estic ara en la catedral, estan eixint a la catedral, s'ha celebrat el famós Tereum, molt bonico, en la coral així polifònica cantant-li a la senyera, a l'Espasa, que també és protagonista en guany. Uh-huh. L'Espasa, el Jaume I, t'ho ha contat Andrea antes segurament, però... I ara estem eixint així, en un dia que fa un calor meravellós, un horatge meravellós. De fet, s'havia retrasat un poquet, havia hagut un xicot de pernet, perquè jo dic, que raro, no? Perquè jo anava entre la senyera, l'Espasa i la comitiva davant, i de repente s'ha tallat, aplegant a la catedral, i és que pareix que el portador de la senyera, en este cas li ha entrat un xicot de mareig, allà a l'altura de los Gómez, on fa una tertúlia amb altres de deports, perquè la gent se fa una idea, al principi del carrer Sant Vicent, ha hagut parat ahí, doncs, uns 10 minuts, s'ha recuperat ja, tot està correcte, i ja estan eixint ara, per exemple, mira, ferma això i la cortixen ara de la catedral, i ja està eixint poquet a poquet la comitiva, anem per acá a l'estàtua del protagonista en guany.
1: Sí.
2: El protagonista en guany és Jaume. I anem a acabar tard, és la 1:20, i estem encara eixint de la catedral. No n'hi ha mascleta, evidentment, s'imagina que la gent, pues n'hi ha menys pressa, no?
1: Clar, l'any passat al final la processó no es va poder dur a terme perquè plovia i no tinguen en processó, però enguany sí.
2: Sí, bueno, que sí que fa un espectacle, que te sent regular perquè està així l'helicòpter, tal. Si m'acorda més el ritme de l'helicòpter que tu, sí? És que el tinc sobrevolant del Perol, però bueno, que el que estigui espectacular fa un castell de nit. Me sí. Pareix algo meravellós, algo recuperar esos dos castells del 9 d'octubre, que feia temps que no n'hi havia dos castells, pues recuperar.

0: esos dos castells y maravilloso, fue una maravilla, porque el Italia fue un castell maravilloso, una locura, es una exhibición, un diseño, una composición de maravilla, los colores, un material, igual que Caballer FX, ahí estaba Diego y Samar, fueron unos espectáculos tremendos, pero me mola mogollón porque el Italia cuando acaba, son par estaba allí, pero chaval, que porta moquete el peste 24 años, y pucharen al... on estava la comitiva, diguem, la Fallera Major de València, la Cort, els concejals, autoritats, amics del món de la pirotècnia, que n'hi havia molts, perquè el simposi comença d'ací dos dies. Ja n'hi ha gent per València, ja n'hi ha pirotècnia, tot el món per València, disfrutant també de l'espectacle d'ahir, no? Però l'italià me mola mogolló, perquè fa un espectacle magnífic. De lo bonico que he vist jo molts anys ací en València, estan emocionats. I xapurrejant l'espanyol i dic, què tal? I me diu ell, aún no me creo que haya disparado aquí en València. Ojo, cuidado, eh? Ojo, cuidado. Me paregué. Súper bonito, para que la gente sepa también la barbaridad que es disparar en Valencia, lo bonito que es disparar en Valencia, lo bonito que es, pues eso, ¿no? El tindre, que anem a ser la Catedral Mundial de la Pirotecnia, sí. Que ya son, de cierto. Sí, sí. O sea, para que ahora se va teniendo toda la gente en este simposio internacional que está a punto de celebrarse, y ya está. Nosotros estamos siempre a la puerta de raíz de la catedral y al camino a agarrar el carrer de Pau. Y para acá, yo pues hay machete que plegarem. Yo no, a les dos no me he aplicat al puesto, pues. Què va? A les 5 comencen els moros, això sí que ho saps.
1: Esta vesprada.
0: I, home, que te tinc en compte, ara he fet un resum, però qui no celebra, quin poble, quin puesto no celebra avui el 9 d'octubre?
1: Clar, en tots els rincons n'hi ha alguna coseta, no?, que fer i que celebrar.
0: Pues eso, si te tanques, porque si no, te atendí por tu helicóptero dalt y es una barbaridad. Está transcurriendo toda normalidad, el trayecto que está yo anant, ¿vale? La gente aplaudís mucho a la señora, muy bien visca Valencia y visca a nuestra señora, ¿vale? Eso sí que es verdad, que es lo más repetido y lo que más se sent. Y ahora, por res, hasta acabar, ya te faré un resumen una hora o después, y eso ya anirem para preparar los monos y cristians, que los monos y cristians ixen a les 5, de la vesprada vam emprendre. A les 3 i mitja de la Baixa de Glòria, que acudixen tots els capitans, tant monos com cristians, a l'Ajuntament, i a partir de 5 es començarà també el centre de València a omplir-se d'aixa música, d'aixa colorit tan meravellós que porten sempre en monos i cristians, no? I jo estava en el balcó, en el saló de cristal, en companyia de Carmen, en companyia de seu acord, clar, i estan... Ixen les llàgrimes, sobretot per l'acord. És l'últim dia que se visten ja com a acord d'honor de la Fira Major de València. És un dia molt especial. Aquest matí han acudit a casa a la Fira Major, sense saber-ho Carmen, i li han fet un passillo. Ja ha sigut, a vegades, que molt bonico, no? Tot és aplaudint-li, tal i qual, quan deixi de casa que han anat a replegar-les. I sí que és l'últim dia per a elles, és un poquet tristot. També tristot. A Carmen Galiqueta, el simposio que la inaugura ella, per exemple, ja parlarà, ja és convidant este simposio internacional, però ja queda poquet, perquè és que estem a 9 i en 4 dies tornarem. Jo, clar, estem en el saló de cristal i la gent no para de dir-te, bueno, en 4 dies, però ja estem en el matre. Claro, a la següent, feien el matxó de València, a la següent, feien el matxó infantil. Ja la gent en el carrer parla un poquet de les quinieles, del tal, del qual. Bueno, anem a veure què és el que passa, que en cas pronte el jurat està perfilant. Ahir, de fet, el jurat també se les han portat les candidates a veure el castell de focs al... Pues una prova més, no? També disfrutar, que també se ho mereixen, que porten moltes dies, porten un mes de proves, tu. Un mes, és una barbaritat. Així que esperar un poquet, esperar, que ja falta molt menys, i està a girar el cantonet, ho donarem en directe, evidentment, contarem tot el que passi, tot el que vagi passant, i ja està. I nosaltres seguim la professora, estem així, mira, en la comitiva, s'han ficat així per mig de... i cinc per la plaça de la Reina, pues a buscar ja el carrer de la Pau. Bueno, allò és el previ, també. Allí se canta l'himne, se deposita la corona de flors als peus de Jaume. Ja t'he dit que enguany és més protagonista que mai ell i la seva espasa.
1: Sí.
0: És el 150 aniversari de la seva mort, però l'espasa que està siguent protagonista, i sobretot els nanos, no? Una sí que està desfilant la senyera, però l'espasa ja xiquets esquidra amb moltíssim l'atenció per l'espasa. Això també està xulo. Conta'm.
1: Doncs sí, no? Estàvem molt pendents també de que anaràs contant-se com es va desenvolupant, perquè, clar, ja ens queden un parell de minutets per anar acomiadant-nos, però ens quedem amb això, no, Boro, que esta vesprada moros i cristians al centre de València i que ara vas cap allà.
0: Hola, què tal? Hola, què tal? Com esteu? Bona. Guapo. Has vist? Estan en el micro, per mi serà per això el que té. De la cívica. Que, doncs, molt bé, sincerament, hi ha moltíssima gent del carrer, moltíssima. Però l'haig acompanya, és veritat. Moltíssima gent que vaig a les pobles, moltíssima gent que vol disfrutar d'aquest dia, moltíssima senyera i moltíssimes ganes de festa, d'un dia gran per als valencians, tota la comunitat, este 9 d'octubre. T'han regalat mocaurà, Benicull?
1: Sí, m'han regalat mocaurà enguany, la veritat que sí.
0: El director, Esteve, qui ha sigut?
1: No, l'horno Sant Antonio de Sant Antonio de Benajever, que l'altre dia ens la portaren als especials que farem el dilluns, així que això compta com a regal.
0: Benvinguda, sí, que si t'han regalat mocaurà, això és el més important.
1: Això és el més important, clar que sí.
0: Com ho tornem a quedar-se per així, seguit esta comitiva moltíssima.

0: que le va a poner las cosas seguro muy complicadas al conjunto alicantino.
1: Gracias, David. Baloncesto.
2: La noticia del Valencia Basket con Vitaldin Sport.
1: Con esa victoria de Valencia Basket, 9-3-8-2 frente a Hapoel, habla Xavi Albert.
3: No pensava en començar un 0-4, un 1-1, vull dir, quan dic totalment el present, en aquell moment sols me preocupava generar una química on veig els valors reflexats del club i de lo que volem representar com a equip, com a únic objectiu, perquè lo demés, el resultat serà conseqüència d'haver generat aquest tipus de química entre ells, que no és un tema que nosaltres forcem, ells són els principals protagonistes de generar-la també, és a dir, tota la gent que conforma el club, però i ara quan parlo específicament del primer equip, són moltes persones a nivell de staff, de jugadors, i generar aquesta química.

0: Vitaldin, tu marca de gummies funcionales para dar un plus de vitalidad a tu día.
1: Se quedan ahora con un especial informativo Comunidad Valenciana, más deporte en la brújula de la Comunidad Valenciana y en la brújula del Radio Estadio.
2: Deportes Mediodía.
3: Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll.
2: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
4: Bona vesprada. És el missatge del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en l'acte institucional pel 9 d'octubre, marcat per la vivenda i les protestes que la defensen. Notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
5: Què passa?
6: Res, una víspera a revisar la meua medicació.
5: Quina tranquil·litat.
6: Ja ho crec. Anem a passejar.
7: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GVA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
4: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instat a aconseguir un enteniment en àmbits com ara la vivenda, l'educació o la cohesió territorial. Amparo Sánchez.
8: Ha sigut en el seu discurs en l'acte institucional pel Dia de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, el seu primer 9 d'octubre com a cap del Consell.
3: La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada 4 anys. Perquè els valencians no viuen en la confrontació. Viuen pensant en arribar a final de mes, en la salut dels seus pares, en l'educació dels seus fills o en la carretera per anar a treballar. Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll.
8: En un discurs en València s'ha referit a la Dana de 2024, unes setmanes del seu segon aniversari, i ha reivindicat un finançament just també la identitat valenciana.
3: La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte. I les nostres tradicions no tenen propietaris, són de tots. Este 9 d'octubre és una oportunitat per a proclamar amb serenitat, però amb fermesa, que ningú té dret a apropiar-se d'allò que és de tots.
4: Un discurs que han valorat així els partits polítics valencians, Ramon Pérez.
9: Un discurs decebedor, buit de contingut i allunyat de la realitat. Valoren des de l'oposició Partit Socialista i Compromís, confiant en que este siga l'últim 9 d'octubre amb el PP a la Generalitat. Diana Morant i Joan Baldoví.
10: És decepcionant que el president de la Generalitat, quan menciona els problemes dels valencians i les valencianes, acaba sempre tirant la pilota fora.
11: Que este govern està en les antípodes del poble valencià. Un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
9: PP i Vox, en canvi, celebren el Parlament del president Pérez Llorca, un discurs institucional d'unitat i amb visió de futur davant les polítiques del govern central, destaquen Nando Pastor i José María Llanos.
12: Con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos.
13: Y yo creo que ha sido acertada la posición que ha tomado el presidente con una visión institucional en el día de hoy que nos tiene que representar a todos, que es un día de unidad.
4: El torero Luis Francisco Esplà replega l'alta distinció de la Generalitat i la gran creu de l'ordre de Jaume I el Conqueridor i ha sigut l'encarregat de parlar en nom de tots els premiats.
14: Son distintas las profesiones, son distintas las actividades, pero tenemos

0: algo de lo que participamos absolutamente todo, sobre el sustrato de una voluntad con una buena siembra de virtudes, es como todos estos premiados han abonado la excelencia.
1: També han rebut l'alta distinció els futbolistes valencians de la selecció espanyola de futbol, Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, i les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, Marina Cortelles i Lucía Muñoz, així com la ciutat autònoma de Ceuta.
2: La seva consellera d'Educació i Cultura, Pilar Orozco, ha reiterat que és un orgull representar els veïns de Ceuta i ha posat en valor el reconeixement i el suport de la resta d'Espanya. A més, també s'han entregat altres distincions, com la d'Igualtat a l'entitat Mamás en Acció. La seva fundadora, Maria José Jimeno, ha agraït el treball de centenars de voluntaris, o la distinció al mèrit científic Enrique de Madaria, qui ha reclamat més recursos per la investigació. Els escoltem.
3: Creo que nos tenemos que apoyar en nuestro propio ser, ¿no? En lo que somos como ceutíes y como españoles.
4: Es un reconocimiento a las decenas y centenas de personas valencianas que un momento de la seva vida digueren contra mí, que hoy seguísen ahí, a los peus de llitets, de tots els xiquets en los hospitales.
5: La investigación debería reconocerse en el mundo de los médicos mucho más. Pues se prima el ver pacientes, pero la investigación no está nada recompensada. Entonces es una especie de hobby que hacemos en nuestro tiempo libre.
2: Com a ambaixadors de la Comunitat Valenciana han sigut reconeguts l'actor Enrique Arce i el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
6: ¿Un sofá nuevo? ¿Otro colchón? ¿Renovar tus muebles? Ahora todo sin IVA. Aprovecha los días sin IVA de Conforama solo del 9 al 12 de octubre. Conforama.
7: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
1: Un 9 d'octubre, com dèiem, marcat sens dubte per la vivenda i les protestes que tracten de reivindicar este dret constitucional. Des de fa quasi una setmana es mantenen les acampades a Alacant i València. La de la capital del Túria, situada en la plaça de l'Ajuntament, ha obligat a cancel·lar actes com ara la Mascleta, encara que els acampats han col·laborat retirant algunes tendes perquè discorreguera la processó cívica. Nacho Reig.
8: Els acampats han decidit no acceptar la integració de noves persones en la protesta per motius de seguretat fins a nova data. També perquè la Policia Nacional ha tallat avui els accessos a la plaça amb la finalitat d'evitar incidents. Un dels seus portaveus, Rafael Mejías, ha reiterat la voluntat dels acampats de, excepte la Mascleta, la resta dels actes festius previstos en la plaça puguen fer-se sense problemes.
9: Las tiendas se movieron ayer por la noche para despejar toda la zona que está entre la plaza de ayuntamiento y la fuente, donde teníamos tiendas y nos pidieron por favor que las moviéramos. Y entonces nosotros, que como desde el principio hemos dicho que queremos colaborar en coexistir con los actos del 9 de octubre que se puedan celebrar con nuestra estancia en la plaza, lo hemos hecho sin ningún problema.
8: Els acampats segueixen sense posar data al final de la protesta. Insisteixen en que no s'aniran fins que aconsegueixen tots els seus objectius.
1: El dispositiu de seguretat previst per avui a València s'ha reforçat, passant dels 1.300 agents previstos inicialment a 1.700. Pilar Bernabé, delegada del govern.
10: Com som plenament conscients de la situació que tenim, anem a posar un dispositiu reforçat respecte al que havíem acordat, que treballarà durant tota la jornada d'avui per a garantir la convivència.
1: Este dissabte 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental i en esta ocasió posem el focus en les conseqüències que pot tindre la dificultat per a afrontar les despeses de la vivenda. Tot això, segons els experts, pot generar una sensació persistent d'inseguretat i estrès i desembocar en malalties. Carolina Pino és psicòloga d'intervenció social i assessora del Col·legi Oficial de Psicologia.
11: El hogar es nuestro espacio seguro y eso se ha puesto en cuestión. El hogar ya no es algo que podamos tener sí o sí, sino que es un bien al que cada vez menos personas pueden acceder. Esto pasa factura y bueno, estamos viendo pues casos de ansiedad extrema, problemas para dormir, incluso he llegado a ver crisis psicóticas que tienen que ver con la amenaza de ser desahuciados en breve.
1: Un problema, diu, el de l'habitatge que afecta a tota la població, encara que posen el focus en els joves i en la seva mirada cap al futur. I començarem ara un repàs per tota la Comunitat Valenciana, per les nostres comarques, per veure com s'està celebrant avui el 9 d'octubre. Comencem per la província de Castelló, la capital. La programació inclou la tradicional cercavila de les tres cultures. Juanjo Tobar.
12: També hi ha celebracions en altres municipis de la província. A Borriana, la plaça Major acull una jornada amb dansa tradicional, xegans i cabuts i música de dolçaina i tabal. A Benicàssim, les activitats familiars i la cercavila cívica són alguns dels actes més destacats. La delegada del Consell a Castelló, Susana Fabregat, ha assenyalat que és una jornada per a reivindicar i posar en valor les nostres arrels.
13: Desde la costa hasta el interior, queremos que cada pueblo tenga oportunidades y que cada persona sienta que sus necesidades se escuchan. Hoy celebramos nuestras raíces, nuestra lengua y nuestras tradiciones y miramos al futuro con ilusión, con confianza y con la voluntad de seguir construyéndolo juntos. Visca Castelló y visca la Comunitat Valenciana.
12: Un 9 d'octubre que dona pas a més a un llarg pont festiu i que suposa un impuls per al sector turístic de Castelló, amb restaurants amb una elevada ocupació i hotels que superen el 80% de reserves.
1: I de Castelló, al Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
14: Les recreacions medievals tornen avui a Sagunt amb motiu del 9 d'octubre. La ciutat celebra el Dia de la Comunitat Valenciana amb una programació que combina història, tradició i música als peus del castell romà. El mercat medieval és un dels grans atractius. Es pot visitar durant tot el pont en la plaça Cronista Chabret i la pujada al castell, amb recreacions històriques, espectacles, danses medievals, tallers artesanals i activitats infantils. Durant la jornada d'avui hi haurà també diversos actes tradicionals. Al migdia, els campaners de Morvedre realitzaran un volteig general de campanes en la plaça Major. Després arribarà la mascleta en la plaça Picasso i a la vesprada, els grups de danses valencianes, els fallers i danses de Morvedre oferiran els seus espectacles de ball tradicional. A més, l'Ajuntament entregarà avui les medalles de la ciutat i a la nit l'Orquestra Gallega Panorama posarà la guinda a la celebració.
1: Ens fixem ara en la ciutat de València, epicentre de moltes de les celebracions este 9 d'octubre, Nacho.
8: El bon horatge ha tret al carrer a milers de persones per a seguir esta processó cívica que enguany ha tingut un significat especial per 750 aniversari de la mort del rei Jaume I, l'espasa del monarca que es conserva al Museu Històric Municipal a Eixic per tercera vegada en la processó. Com hem comptat, l'habitual mascleta que tanca la desfilada no es podrà disparar a causa de la presència de l'acampada per la vivenda en la plaça de l'Ajuntament. L'alcaldessa Maria José Català ho ha lamentat, però ha agraït les facilitats que han donat els acampats perquè la processó hagi pogut arrencar sense problemes.
15: Nos hubiera gustado celebrarlo con pólvora al final de la llegada de la procesión cívica, porque la pólvora es un elemento identitario propio de nuestro pueblo. Ha sido una renuncia en aras a que todas las distintas sensibilidades de la plaza pudieran convivir. Así que bueno, pues yo creo que hay que lanzar un mensaje de concordia.
1: També a València, de cara a la vesprada, manifestació reivindicativa pel 9 d'octubre.
16: I serà al carrer enguany per l'educació pública valenciana, amb un espai específic per al professorat, també pel dret a la vivenda o per la justícia per a les víctimes de la Dana, tot amb l'eslògan Guanyem el País. Anna Oliver és la portaveu de la comissió de 9 d'octubre.
17: Que volem més autogovern, que volem un país valencià que parle valencià, que protegisca la cultura, que es preocupe del dret civil valencià, del finançament just i del sector primari, que tingueu serveis públics dignes. Un país valencià que mereixem, que volem guanyar, tenim el carrer, volem tindre també el punt de decisió.
1: A la comarca d'Utiel i el Requena, les celebracions giren entorn de l'exposició Jaume I, Dani Rodrigo.
18: A motiu de la celebració d'aquest 9 d'octubre i enmarcat en la commemoració de l'any Jaume I pel 750 aniversari de la mort del monarca, Utiel alberga una mostra històrica de primer nivell. La sala polivalent de la Casa de la Cultura, situada al carrer Camí número 1, acull l'exposició Jaume I. La mostra, organitzada per l'esquadra lleials a Jaume I en col·laboració amb l'Ajuntament d'Utiel, ofereix als visitants l'oportunitat de contemplar l'exhibició d'una reproducció de la reconeguda obra d'Ignacio Pinazo. Així mateix, l'exposició realitza un recorregut detallat per les diferents etapes biogràfiques del rei el Conqueridor, complementant amb elements quotidians de l'època i diversos detalls explicatius sobre el seu llegat històric. Esta cita cultural i històrica romandrà oberta al públic fins al pròxim 30 d'octubre.
1: I viatgem ara a la Ribera Alta i Baixa, Virginia Delgado.
19: El CIRA lidera els actes reivindicant la figura de Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort a la ciutat. Sota el lema Dia del Poble Valencià, la capital de la Ribera Alta inaugura nous murals sobre el monarca a la plaça de l'Antic Mercat, a més de l'exposició de l'Arxiu Municipal sobre la moneda valenciana oberta fins al 22 de novembre. El programa del CIRA inclou demà el teatre infantil, el misteri de la mocadora al Muma i l'aplec de danses al Gran Teatre. Carcaixent obri aquesta vesprada les seues festes de moros i cristians amb l'entrada falsa. Per la seva part, el Ginet ha viscut avui la seva processó cívica i el tradicional concurs de paelles. Cullera, sota el lema Un himnos, recrea avui l'entrada del rei Jaume I i arranca el seu mercat medieval als jardins del mercat, mentre el Musafes oferirà demà dissabte tallers infantils medievals a la Casa Llora.
1: I aterrem a Alacant i pendent de la Marina Baixa està Anna Climent.
20: Eixos reconeixements del 9 d'octubre a Benidorm serà per a la restauradora Fanny Sarrió, que treballa a l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. A la vila, per al ciclista Felipe Ors, 8 vegades campió d'Espanya de ciclocross, i Vicenta Climent per la seva contribució a preservar la gastronomia i les tradicions vileres. També hi haurà reconeixement a Finestrat amb l'escut d'or per al músic, mestre i compositor José Vicente Algado, mentre que la Nucía aposta per la música tradicional i per les danses, a més d'una

0: La gossa sorda s'acomiada per sempre este diumenge 11 d'octubre dels escenaris amb un concert a Pego, després de vora 3 dècades de trajectòria.
1: Va ser il·lusió i tot això.
0: El vocalista Josep Nadal fa balance en Onda Cero d'esta gira de retrobament.
1: Va ser il·lusió i tot això. Hem anat rodant durant molts anys i sempre hem portat el talent.

0: Com no anem a estimar a la nostra terreta? Avui és un dia de celebrar. Avui és el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Molt per estar orgullosos, no? El nostre territori, als peus del Mediterrani, amb la major de les sorts d'haver nascut ací a la Comunitat Valenciana. Mediterrani, gastronomia, història, patrimoni, llengua i, sobretot, nosaltres, la gent que habitem esta comunitat, que és el que fa que siga molt única. Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda, en un dia en el que anem a mirar enrere, anem a recordar d'on venim i a celebrar tot allò que ens uneix. Són 750 anys del llegat de Jaume I, de la seva mort. Fa quasi 8 segles, Jaume I deixava escrita en el llibre dels fets l'emoció de veure onejar la senyera sobre València. Avui, molts segles després, la senyera continua sent símbol de la nostra història, de les nostres tradicions i de la identitat d'un poble que celebra avui el seu dia gran, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Així que feliç dia a tots els valencians i a les valencianes en una jornada especial en la que continuem celebrant-ho amb tots vostès des de les 12:20 amb una programació especial a tot arreu de la Comunitat Valenciana. Fins a les 3 en aquest moment els anem a apropar i a les 7:20 de la vesprada la brújula o seguirem fent amb Ramon Pérez, però en esta mitja horeta de ràdio anem a repassar doncs a alguns actes del 9 d'octubre, anem a acostar-nos a l'ambient que es viu als carrers, a conèixer eixes tradicions, la gastronomia i escoltar les veus dels companys de les emissores d'Onda Cero en tota la Comunitat Valenciana. Som una terra amb molta història, amb molta cultura i sobretot amb molta gent que la fa gran cada dia. Així que en un dia per a sentir-nos orgullosos de les nostres arrels i de tot allò que compartim, arrenquem este especial fins a les 3 de la vesprada, fent una xicoteta pausa, escoltant uns consells i en tornar amb una ronda de connexions a les nostres emissores de la Comunitat Valenciana en Onda Cero per conèixer de prop com s'està visquent este 9 d'octubre.
1: No és tard, i és que això és així, formes part de mi, he crescut al teu costat.
2: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
3: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
4: No te pierdas el programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Begoña Perpinyà y Andrea Agut hacen un recorrido por las actividades programadas, las peculiaridades de esta celebración y las tradiciones más arraigadas. Ya puedes escuchar el programa especial 9 d'octubre en las webs Onda Cero de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana.
5: Última hora. En la Fundación Adecco nos hemos propuesto despedir a todos los enemigos. Sí, a todos. Si quieres

0: una vegada tallat i envasat, continua la ruta a una altra zona ben diferenciada del mercat. Allí l'olor és més intens, fa més fred i si tanquem els ulls podríem estar perfectament al port de València. Estem a la zona de peix i les converses sonen així.
1: I això per congelar. Fas un a un per separat, val?
2: Sí.
1: Per un costat i l'altre.
3: Vaja, així n'hi ha el testo, clar.
1: Està la tonyina, està el lluç i està el salmó, no? Pues sí, però... per esta setmana va tot bé, ja.
3: 65 euros i no ha trencat res.
1: Bé, està bé.
3: Imagina't haver trencat algo.
1: Després de 30 anys venint així, val la pena vindre a esta parada. I jo vinc des de Gandia, no vinc... Bueno, des de Daimús, exactament.
0: Estem a la peixateria Alfredo Gil, que porta des dels inicis del mercat. Els temps han canviat, el turisme s'ha multiplicat, però els seus valors continuen sent els mateixos. El tracte al client i la qualitat són el primer. Ens recomanen, com no, un poquet de bacallà? Doncs tenim fruits secs, embotit, un poquet de peix, però què no pot faltar en una taula valenciana? Així és, un poquet de pa d'Estellers. I de postre ens en portem unes palmeretes també. I una vegada les tenim ben preparades, com no, també agafem una moca ora. Queda més que demostrat que el mercat central de València és molt més que un lloc on comprar. És tradició, és cultura i és sobretot gent. Gent que manté viva la nostra essència cada dia. I avui, 9 d'octubre, què millor, Begoña, que celebrar allò que som al voltant d'una bona taula i amb ganes de compartir. Així que, companya, si t'espere, amb les mans plenes i la taula quasi, quasi parada. Bon 9 d'octubre.
4: A aquestes hores, quina fam, les 2:40, amb tot aquest recorregut pel mercat central, amb la nostra gastronomia com a protagonista, i no serà l'única parada que fem avui, eh? Parem també atenció, que de seguida el seguim parlant de gastronomia, però ara mateix fem un viatge en el temps, que el sembla? Espere que bé, perquè ens n'anem al segle XVIII, de la mà, al segle XIII, de la mà de Sergi Beltrán, des d'Onda Cero Sagunt, però d'una forma molt especial, podríem dir que sense complicacions, sense anar-se'n molt lluny.
5: Bona vesprada, companyes. Jo no sé si vos passa com a mi, però a mi cada 9 d'octubre m'entren ganes de viatjar en el temps. Concretament al segle XIII, eixa època de castells, cavallers, almaures, espases... Tot això que ens han venut les pel·lícules com una època apassionant i que per a què vos vaig enganyar? Jo m'ho he cregut completament. Això sí, si algun dia inventen la màquina del temps i puc viatjar fins a aquella època, amb la sort que tinc segur que als 5 minuts me passa alguna cosa. Que si caig del cavall, que si em confonen amb un enemic... o directament m'emporte la pesta negra. Però mentre la ciència no inventa la màquina del temps, tenim una alternativa prou més senzilla, visitar el Camp de Morvedre. Així, tenim una de les coses més semblants a viatjar en el temps que existeixen. Comencem per segon. Tenim un castell que s'estén durant quasi un quilòmetre i que és bàsicament un resum de més de 2.000 anys d'història. Per així han passat ibers, romans, musulmans, cristians i encara queden restes de totes aquestes èpoques. I si baixem un poquet, tenim el Teatre Romà, construït al voltant de l'any 50 després de Crist. Un edifici que porta quasi 2.000 anys així i que després d'unes reformes que van donar bastant que parlar, encara continua acollint espectacles. Però si volem parlar de viatges en el temps, tenim fins i tot una xicoteta història d'anada i tornada. Perquè el Cid Campeador va conquistar Sagunt a la fi del segle XI, però la ciutat va tornar després a mans musulmanes. I no va ser fins a 1238 quan Jaume I la va conquistar definitivament. Així que si voleu fer una espècie de viatge medieval sense necessitat que ningú invente cap màquina, aquest dia Sagunt ho posa bastant fàcil. Durant aquest cap de setmana ens podem apropar al mercat medieval que han muntat a la plaça Cronista Xabret i també a la pujada al castell amb recreacions històriques, espectacles, danses medievals i moltíssimes més activitats. I si després de tanta edat mitjana vos avillis un pla un poc més barat, també tenim una opció magnífica, no gastar ni un euro. Podem agafar les esportives i marxar-nos cap a la Serra Calderona. Tenim la ruta de les cadenes, a Segart, podem acostar-nos a Sant Esperit, a Xilet, o també eixir des d'Estivella per la senda de la Tancà cap a la Font de Barraix i l'entorn del Garbí. Reconec que hi ha una cosa meravellosa de viure a un lloc com el Camp de Morvedre, i és la facilitat de passar d'un castell medieval a la muntanya i de la muntanya a la mar en qüestió de minuts. Perquè també tenim les platges, la del Port de Sagunt, el Grauvell en el seu meravellós fortí, el Mardà, Corint, Malvarrosa, Canet d'en Berenguer... Així que, encara que ja no estiguem precisament en agost, un passeig per la costa també pot ser un bon pla per a aquest pont. I si després de tant de passeig vos entra fam, arribem a un dels grans clàssics valencians, la paella, perquè els pobles del Camp de Morvedre també sabem celebrar el 9 d'octubre com toca, juntant-nos al voltant d'una taula i fer una paella. I vos contaré un secret, si estem a Estivella podem rematar amb unes orelletes amb mel, un dels dolços tradicionals del municipi, amb farina, ous, anís i condimentat amb mel. I si no t'agrada la paella, no passa res, et pots menjar un entrepà o un cantell. Sí, un cantell. És que així al Camp de Morvedre no mengem entrepans, no, mengem...

0: cantells. És una paraula que forma part del nostre vocabulari tradicional i que, a més, mescla dues de les grans senyes d'identitat d'aquesta terra. La llengua, el valencià més apitxat que existís, i la gastronomia. Així que al final, potser no necessitem cap màquina del temps. Si volem història, tenim el castell. Si volem edat mitjana, tenim el mercat. Que volem naturalesa, la Calderona. Que volem mar, les platges. Si volem menjar bé, la paella. I si volem berenar, el cantell. Així que li cridem cantell, entrepà, punteta de pa o com vulguem, l'important és que estem al Camp de Morvedre i que avui toca celebrar que som valencians i valencianes. Així que gaudiu del 9 d'octubre, gaudiu del pont i sobretot gaudiu de la comarca. I si algú aconseguís inventar la màquina del temps, per favor, que avise. Això sí, que em porte amb assegurança mèdica. Fins prompte.
1: Moltíssimes gràcies, Sergi Beltrán, per aquest recorregut medieval tan interessant, sense cap màquina del temps necessària, que ho tenim així, ho tenim al nostre abast, i a dia d'avui, en ple 2026. Així que un llarg cap de setmana per a gaudir, ja saben, festiu avui, si tenen eixa sort, cap de setmana el dilluns, dia de l'Hispanitat, per a fer moltes coses. Així que viatgem de nou a la comarca, en aquest cas d'Utiel-Requena, on dos propostes enològiques i culinàries es sumen a la festa autonòmica per a posar en valor els productes autòctons i la cultura vitivinícola. Ens ho conta des de Requena, Dani Rodrigo.

0: festivitat del 9 d'octubre es vist de gala la comarca d'Utiel requenant propostes pensades per a enaltir la riquesa patrimonial, gastronòmica i enològica de la zona. Diversos espais enoturístics han organitzat activitats especials dirigides a celebrar la identitat valenciana a través del paladar, la música i el contacte directe amb la terra. D'una banda, el complex enoturístic Vilasira acull el Vilasira Festival 9 d'octubre, un certamen concebut per a posar en valor l'origen i l'excel·lència de la producció autonòmica. La cita tindrà lloc avui en horari de 12 de la matinada a 8 de la vesprada en les instal·lacions de Vilasira. Durant tota la jornada, els assistents podran degustar una selecció dels vins més representatius de tota la comunitat valenciana, combinats amb propostes gastronòmiques tradicionals i actuacions musicals en directe dins d'un entorn natural envoltat de vinyes. Un dels propietaris de Vilasira, Ricardo Gómez, ens explicava així al Mas de Uno Requena com va néixer aquesta iniciativa.
1: Pues mira, la verdad es que este evento lo diseñé el año pasado, el 9 de octubre. Empecé a hablar con prensa a ver qué cosas se hacían y sobre todo no veía que había mucha actividad, ¿no?, de hacer, ¿no?, en tres semanas. Sí que lo hacían a lo mejor desde el ayuntamiento, ¿no?, pero así a nivel privado no se hacían. Entonces dijimos, la gente le gusta, funciona muy bien la wine market que la hacemos a principios de abril, y dijimos, ¿por qué no hacer uno del 9 de octubre? Y a día de hoy tenemos, salvo el día 8, tenemos ya el 9 completo, 10 completo y 11 completo. O sea, sobre todo hay de ocupación de habitaciones. Más aparte, todas las entradas que se están vendiendo ya. Y la verdad es que muy contento, porque al final es lo que dice mi amigo Rafa de López de Sexto Elemento, que dice que nosotros en Requena lo que vendemos es alegría. Porque, ¿qué es el vino sino alegría?
0: Com deia Ricardo, els vins són alegria i com no n'hi ha res millor, tenim altra proposta similar però amb contacte directe amb la terra. El celler Vera d'Estena, situat a Utiel, ofereix una alternativa enfocada en les labors tradicionals del camp amb la seva activitat de verema i trepitjada de raïm. Esta experiència participativa, disponible fins a demà, permet a les parelles recolectar entre 10 i 15 quilos de raïm en caixes per a, posteriorment, realitzar la trepitjada tradicional en botes de fusta. El recorregut inclou una visita a les instal·lacions amb tas de vi estret directament de les barriques, seguida d'una degustació de tres vins acompanyats per una selecció d'embotits i formatges de la zona. Gastronomia, música i vins. Així, a la comarca d'Utiel-Requena ho tenim tot per a gaudir d'aquesta festivitat del 9 d'octubre.

Gràcies, Dani. Feliç 9 d'octubre, company. Un 9 d'octubre, com estan escoltant, per a degustar. Tenim molta gastronomia relacionada a un dia com avui. Els aparadors de Castellà

0: Castelló també s'omplin estos dies de color amb aixes fruitetes de la mocadora. Però d'on ve allò de la mocadora? Serà que li regalaren al rei Jaume I una safata de fruitetes en la seva entrada a València? Pues crec que anem a eixir de dubtes amb Alicia Llop des d'Onda Cero Castelló.
1: Podríem dir que el 9 d'octubre Andrea Begoña, si a Castelló també se celebra a mossegades, però a mossegades dolcetes, eh? Així la tradició també té gust de massapà i també a fruita confitada, ens conten els pastissers. Quan s'acosta este dia, el 9 d'octubre, doncs els aparadors de les pastisseries s'omplin també de xicotetes peces de colors que ens recorden que les nostres tradicions també es conserven entre massapà, un poc de sucre, ametlla i també ou. El dolç més emblemàtic, com ja coneixem també així, és la moca dorada, amb els tradicionals massapans en forma de fruites i les xicotetes figures que representen alguns dels productes de l'horta valenciana, en definitiva, una tradició especialment arrelada també a la província de Castelló i de manera particular en la localitat de Burriana, que és on més es consumís este dolç. Un dolç que té la seva pròpia història relacionada amb l'entrada del rei Jaume I a Castelló, ens conta el pastisser de Castelló, César Solsona.
2: Cuando entró a la ciudad, entonces le regalaron frutas naturales, pero como evidentemente el tiempo ha cambiado, pues en las pastelerías, para conmemorar aquel evento, aquel motivo de regalo, de donación, pues las pastelerías comenzaron a hacer frutas de mazapán, algún panellet ya y algún buñuelo y cosas de esas. En la provincia de Castellón, en el pueblo que más se lleva todo esto, es el que más hermanado está con Valencia, que es Burriana.
1: Però darrere d'aquestes xicotetes peces de massapà hi ha també un important treball d'elaboració, partits d'ingredients senzills, però aconseguir la textura i el punt adequats requereix d'una certa experiència. L'ametlla i el sucre són la base del massapà. La mescla es treballa fins a aconseguir una massa modelable que després donarà forma a les fruites i als diferents figures. I una vegada modelades, ens conta César Solsona, les peces es poden decorar i donar color per aconseguir aquest aspecte tan característic i que conforma i forma part del que coneixem com la moca dorada. I encara que la recepta manté la seva essència, la pastisseria també deixa espai a la imaginació, perquè no tots els clients es conformen sempre amb el de tota la vida.
2: El mazapán de figura es un mazapán cocido. Se llama cocido, pero no cocido al horno, porque el azúcar está hervida con un punto muy fuerte y lleva un pelín de glucosa. Entonces se queda una pasta que es como, te diría yo, que es más buena, es 30 veces mejor que el azúcar fondant famoso este que está de moda, que hacemos figuritas y cosas de estas, pero nosotros en vez de hacerlo con figuras de azúcar, lo hacemos con mazapán. Un mazapán que es muy fino, muy bueno y muy bueno de comer, pero este no va cocido al horno, ya va cocido porque el azúcar está a más de 140 grados. Luego le damos forma, hacemos kiwis, melocotones, platanitos, aceitunas, hasta morcillas, ¿sabes? O sea, un poquito la figura que tú quieras hacer. Hemos hecho una cazuela, por ejemplo, y hemos puesto un trocito de panceta, unas aceitunas, una morcilla de Burgos o lo que sea, y queda también muy, muy bonito.
1: Perquè la tradició no està renyida amb la creativitat. Al final l'objectiu continua sent el mateix, mantindre viva una costum que passa de generació en generació i que cada 9 d'octubre torna a convertir les pastisseries en aparadors de la cultura valenciana.
0: Així és, Alicia. Moltíssimes gràcies i feliç 9 d'octubre a tu, a tots els companys d'Onda Cero Castelló, a tots els companys d'Onda Cero en la Comunitat Valenciana que fan possible estos especials amb tant de contingut, amb tanta riquea i amb tantes veus protagonistes. Hem parlat de castells i de patrimoni, hem parlat del valencià, de la mocadora, de la senyera. Són elements de la nostra identitat valenciana, però també la música, en concret un instrument que té molta història i que al llarg i ample de la Comunitat Valenciana està present i més viu que mai en molts esdeveniments. La dolçaina, així que ens n'anem a la Marina Baixa amb Marta Llinares.
3: Així és, Begoña, la dolçaina, eina dolça, forma part del nostre patrimoni cultural per excel·lència. Per saber més d'ella, hem conversat amb el director de Collo, professor i dolçainer Hernando Fernández, que ens ha descrit perfectament com és el nostre instrument tradicional.
4: La dolçaina és

0: probablement un dels instruments que més identifiquem amb la cultura valenciana. És un instrument de vent, de doble canya i de tub cònic, construït tradicionalment en fusta. Té un so molt potent, directe i penetrant, i això té molt a veure amb la seva funció tradicional. És un instrument pensat per a sonar al carrer, a l'aire lliure i en espais on havia de poder escoltar-se per damunt de molta gent.
1: L'origen exacte de la dolçaina no és completament clar. Es creu que aquest instrument de vent de llengüeta doble té les seues arrels als instruments musicals antics de la península Ibèrica i del Mediterrani. Sí que està clar que forma part d'una família d'instruments de vents de doble canya molt antiga i en la seva possible evolució trobem instruments del món islàmic com el surnai i posteriorment les xirimies medievals. En qualsevol cas, és una evolució molt llarga i les fonts històriques no sempre són clares.
0: El que sí que sabem és que tenim referències a la dolçaina en documents valencians, ja des de l'edat mitjana. I això ens mostra una cosa molt important. La dolçaina ha estat sempre molt vinculada a la vida social i festiva del nostre territori. El dolçainer era tradicionalment un ofici i l'instrument es transmetia sobretot de manera oral i artesanal. Però durant el segle XX, la situació va arribar a ser molt, molt, molt delicada. Als anys 60, la dolçaina va estar a punt de desaparèixer. A partir d'aquell moment comença un procés de recuperació molt important, amb figures com Joan Blasco, la creació d'escoles, els aplecs i sobretot l'aparició de les colles. I així podem parlar de formacions que han sigut molt importants, com per exemple la Xafiga de Muro, una de les colles pioneres dels anys 80. Aquestes agrupacions van ajudar a canviar la manera d'entendre la dolçaina. Ja no era només el dolçainer amb el seu tabalet, sinó que començava a convertir-se en una formació musical amb moltes més possibilitats. En aquest procés també és fonamental figures com Xavier Richard, que contribueix molt a la normalització de la dolçaina des del punt de vista pedagògic i musical. Es desenvolupa la tècnica, apareixen nous repertoris i noves possibilitats expressives, i la dolçaina comença a entrar en altres àmbits musicals: bandes, grups de música tradicional, folk, rock, jazz i també els escenaris de concert.
1: Afortunadament, la dolçaina a dia d'avui està molt present a la nostra societat i si pensem que en fa unes dècades va estar a punt de desaparèixer, el ressorgiment és gegant. Ara la dolçaina ja està integrada als ensenyaments musicals reglats, es pot estudiar als conservatoris professionals de la comunitat i arriba també al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Podríem dir que ara mateix és un moment dolç d'aquesta eina.
0: Hem passat d'una transmissió principalment oral i vinculada a la festa a tindre també ensenyament reglat, investigació, pedagogia, repertori propi i formació superior. I jo crec que el futur passa precisament per continuar avançant en aquesta línia, desenvolupar la tècnica, crear repertori, investigar i explorar noves possibilitats, però sense perdre mai la seva identitat. Perquè, al final, la dolçaina és tradicional perquè ve de lluny, però sobretot perquè encara està viva. I una tradició només està realment viva quan és capaç de conservar les seues arrels i al mateix temps continuar creant coses noves.

fins ací el nostre viatge d'avui, però que ningú es pense que ací acaba la festa, perquè si alguna cosa tenim en esta terra és història per a contar, cultura per a compartir, tradicions per a mantindre vives i futur per a conquistar. Tenim la mar Mediterrània, les muntanyes que ens lleven el sentit, l'horta que ens dona la vida, l'arròs que ens deix de categoria, els cítrics que fan olor a la nostra terra, les bandes de música que ens posen la pell de gallina, unes festes que són úniques i una gastronomia que, mare meua, ni ens ho creguem. Sobretot tenim una llengua que ens uneix, una identitat que ens fa únics i una gent que, com toca treballar, crear, ajudar i tirar endavant, no es queda darrere ni de broma. Des de Vinaròs fins a Oriola, des de les nostres comarques de l'interior fins a cada racó de la costa, som un poble divers, orgullós i amb moltíssim a dir. Un poble que mira al futur sense oblidar d'on ve. Perquè ser valencians i valencianes no és només haver nascut ací, és sentir esta terra, viure-la i fer-la millor cada dia. Avui, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, hem alçat ben

0: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Punt final a un 9 d'octubre d'actes institucionals, de festa al carrer, de bon horatge i d'absència d'incidents. No hi ha hagut mascleta a València, s'han repetit els crits de tots els anys a la processó cívica, es mantenen les acampades a la capital i a Alacant, però la normalitat ha sigut i és la protagonista. Bona vesprada, bon 9 d'octubre, gràcies per triar-nos, perquè així estem en directe com cada vesprada a esta hora per a contar tot el que ha passat i el que continua passant ara mateix en este Dia de la Comunitat Valenciana. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
2: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat i

0: d'Arull a la manifestació o als seus voltants. Anna Oliver és la portaveu de la Comissió 9 d'Octubre.
1: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, que amb lleis pròpies, que puga governar, que puga dictaminar sobre el dret civil valencià. Evidentment que parlen valencià, que respecta l'escola i enguany ens acompanya una columna educativa i que, sobretot, que evite la reiteració de la desgràcia que patirem el 29 d'octubre.
0: Manifestació reivindicativa ara mateix al centre de València. És un dels actes de tancament del Dia de la Comunitat Valenciana, que ha començat a primera hora, com és habitual, al Palau de la Generalitat, amb el discurs del president. Juanfran Pérez Llorca ha instat a aconseguir un enteniment en àmbits com ara, per exemple, la vivenda, l'educació o la cohesió territorial. Núria Moreno.
2: Ha sigut en el seu discurs en l'acte institucional pel Dia de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, el seu primer 9 d'octubre com a cap del Consell.
3: La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada 4 anys. Perquè els valencians no viuen en la confrontació. Viuen pensant en arribar a final de mes, en la salut dels seus pares, en l'educació dels seus fills o en la carretera per anar a treballar. Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll.
2: En un discurs en valencià s'ha referit a la Dana de 2024, a unes setmanes del seu segon aniversari, i ha reivindicat un finançament just, també la identitat valenciana.
3: La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte. I les nostres tradicions no tenen propietaris, són de tots. Este 9 d'octubre és una oportunitat per a proclamar, amb serenitat, però amb fermesa, que ningú té dret a apropiar-se d'allò que és de tots.
2: Pérez Llorca ha tingut paraules també per a defensar l'autogovern i l'aigua.
0: Un discurs decebedor, buit de contingut i allunyat de la realitat, diuen des de l'oposició Partit Socialista i Compromís, confiant en que siga l'últim 9 d'octubre, diuen, amb el PP a la Generalitat. Diana Morant i Joan Baldoví.
4: És decepcionant que el president de la Generalitat, quan menciona els problemes dels valencians i les valencianes, acaba sempre tirant la pilota fora.
5: Que este govern està en les antípodes del poble valencià. Un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
0: PP i Vox, en canvi, sí, celebren el Parlament del president Pérez Llorca, un discurs institucional d'unitat i amb visió de futur davant les polítiques del govern central, destaquen Nando Pastor i José María Llanos.
6: Con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos.
7: Y yo creo que ha sido acertada la posición que ha tomado el presidente con una visión institucional en el día de hoy que nos tiene que representar a todos, que es un día de unidad.
0: El torero Luis Francisco Esplà ha replegat l'alta distinció de la Generalitat i ha sigut l'encarregat concret de parlar en nom de tots els premiats i les premiades. També han rebut ixa alta distinció els futbolistes valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, les integrants valencianes de l'equip de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz o la ciutat autònoma de Ceuta, Amparo Sánchez.
8: La seva consellera d'Educació i Cultura, Pilar Orozco, ha reiterat que és un orgull representar els veïns de Ceuta i ha posat en valor el reconeixement i el suport de la resta d'Espanya. A més, també s'han entregat altres distincions com la d'Igualtat a l'entitat Mamas en Acción, la seva fundadora, Maria José Jimeno, ha agraït el treball de centenars de voluntaris o la distinció al mèrit científic a Enrique de Madaria, que ha reclamat més recursos per a la investigació. Els escoltem.
9: Creo que nos tenemos que apoyar en nuestro propio ser, ¿no? En lo que somos como ceutíes y como españoles.
10: Es un reconeixement a les decenes i centenes de persones valencianes que un moment de la seva vida digueren compte amb mi, que avui seguixen ahí als peus de llitets de tots els xiquets en els hospitals.
11: La investigació debería reconocerse en el mundo de los médicos mucho más. Pues se prima el ver pacientes, pero la investigación no está nada recompensada. Entonces es una especie de hobby que hacemos en nuestro tiempo libre.
8: Entre altres també han sigut guardonats l'Associació Síndrome de Down València, Maria Dolores Guillamón amb la distinció al mèrit empresarial i social o l'Associació Cultural de Cavallistes de l'entrada de Bous de Segorbe. Com a ambaixadors de la Comunitat Valenciana ha sigut reconeguts l'actor Enrique Arce i el Col·legi de l'Art Major de la Seda. El Premi de les Lletres s'ha otorgat al poeta Carlos Marzal i també s'ha concedit la condecoració de l'Ordre de Jaume I al Conqueridor al Sindicat Central de Regants de l'Aqüeducte Tajo Segura.
0: Un 9 d'octubre marcat a més per la vivenda agenda i per les protestes que tracten de reivindicar este dret constitucional amb vixes acampades tant a Alacant com a València. Esta última ha obligat a